Londres, records que no s'esborren.

0: Jurers, a Morellàs, 88.2.
1: Els ulls clavats a l'horitzó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

Serena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna.

davant, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basarda el teu àngel.

0: toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot.
1: Qui és aquí?
0: El bigot de Sant Martí.
1: Què és això?
0: El bigot de Montescot.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

com vos anau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixau mà esquerra un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, s'assembla un formiguer i du per capçant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un covo. Però quin covo, Déu meu! Se diu...

Se diu sa roca del Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cocuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La se treu i va ser un maculí que li era entrat caminant. Toma la sabata, el maculí cau i el segueix la seva via. Aquell maculí va ser la roca del Castellet.

migjorn, com qui no diu res, em passava un homenàs. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

0: Radio Arès, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Santa Llucaia,

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Els autoinfetges, 93.1.
2: No hi ha res etern, ni els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs

la res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan, tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns xàfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
5: Ràdio Arrels, a Codalet, 95.5.
4: Una hora 100% en català.

0: els hi deixi la meua plaça.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

cop més seré enganyat i essent darrer i per sempre més aquest engany definitiu serà coixí del més amarg dels desenganys. I desenganyat i enganyat, tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes. Ja mai sabreu què hi ha de cert en el que dic, ni mai sabreu si sóc sincer i sencer del tot o si sóc part cara partit de fraudulenta partitura. Tan aviat heu de pensar que el mot és fals quan el meu cor s'arrisqui a obrir-se sense mida com que paraules d'home honest esteu fruint quan un verí de falsedat us administri. Amb tot, jo sé que si refila el rossinyol a mitjanit, pel dolor serà consol, tant si és veritat com si és mentida.

0: petites veus d'arrels.
1: M'estic Camilla, tinc 20 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la platja.

Una llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat. Difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta. Solitud. Aquí teniu l'esperit.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música a Prada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc, etc, l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra, i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament doncs, hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista que era l'Alavedra, ell té doncs, una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catral, ho he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el pare Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigre de Summa, Virgen Maria, Homo Omnes, etc., de les quals donarà els drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos. La implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut, que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva, es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, no, el febrer, el final del 39, el gener del 39, doncs, on marxa? No hi marxa. Ell ja hi era, però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit, com a músic, i torna. La por que hi havia és de que potser la tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba, gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera per morfologia. Ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat. És una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va i ve. Estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vedra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessar una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat. Si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmina al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans, i tocant, i assajant al matí, anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no beu perquè el madejava, i no beu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla. Però a l'Oda és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, A Pau té una connotació en francès, i ella a París hi havia viscut, hi havia anat, i l'escrivia la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen, si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas. Aleshores hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes, Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau. Sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i em vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comencen a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: petites veus d'arrels.
1: Me dic Thaís, tinc 10 anys i m'agrada estiu per la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Evelina Morisó, de Perpinyà, i Canet, ha publicat dos reculls de poesia en francès a les edicions Paraules, Dia, creades pel fundador i animador del Taller 13, l'artista criol de la Reunió, André Robert. He traduït al català uns quants poemes d'aquests dos reculls, editats aquest any, 2026, amb el nom Joc de tu a jo. I si l'altre eres tu, estaries amoïnat, inquiet, asserenat? Series incrèdul, curiós, sorprès? Potser quedaries de pedra, distant, agressiu. Si aquest altre fos tu, quin series? Quan et dic tu, et parlo a l'encop a tu i a jo. Et parlo a l'encop de tu i de jo. El nosaltres vindrà potser, però no per obligació. El nosaltres serà instaurat o necessari, però mai no prendrà el lloc del tu en aquest joc de tu a jo.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

abracen. Saps que tot això no serà pels dos, serà per qui vulgui després de tu, jo. Toca'm, som aquí, un moment, mira'm bé.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català. A provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear. Un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
2: En Paul va anar escales avall fins a arribar a la recepció. Allà, la Iala estava asseguda en un banc, sola. Quan el va veure, va aixecar-se lentament. Les seves mirades es van creuar. Ella va fer els passos que els separaven per llançar-se finalment als seus braços. El va estrènyer amb totes les seves forces. De sobte, se'n va adonar de fins a quin punt estava lligada a ell. Al cotxe, en Paul li va explicar què havia passat.
3: He passat molta por, Paul. Quan he vist a la televisió que en Dolzà s'havia suïcidat, mira, no he tingut un bon pressentiment. Li he estat insistint molt a l'Ahmed perquè em digués on vivia l'imam. Però ell no volia saber-ne res, encara que finalment l'he convençut. Quan hem arribat, ens hem trobat molts policies. Ha sigut horrible. L'Ahmed estava furiós. Crec que aquest cop no et perdonarà per haver-lo involucrat en aquest afer.
4: No ho entenc, no ho entenc. La veritat és que em sembla que em fa un gra massa. Si no li faran res. Sortosament que no has arribat abans. L'assassí t'hauria impedit l'entrada a la casa. Però la Nawaj s'ha fugat. Qui sap on s'haurà amagat.
3: Aleshores, existeix realment un dossier? Doncs el meu pare tenia raó. Cal que em posi en contacte amb ell. Li ho vaig prometre. La Nawaj està en perill fins que l'afer no es faci públic.
4: Aparentment, els assassins no n'estaven al corrent, ni tampoc la bòfia. Tot i que en Costas se'n suma alguna cosa, eh? Aquest home no se'n refia. La xarxa s'estreny entorn d'ella. Això es fa ben difícil.
2: Van arribar a Portvendres. El port estava tranquil. A l'interior del vaixell, ella va reulir-se contra ell. Era la primera vegada que s'unien els seus llavis. Jugant, l'un va treure-li la roba a l'altre. I quan van quedar-se nus, ell va agafar-la de la mà, portant-la al seu llit. Un cop allà, mica en mica, va sentir com aquesta es resistia. Ell no va insistir-hi.
3: Ho sento.
4: T'estimo també amb les teves pors.
2: Quan ell va voler allunyar-se'n, ella va impedir-ho. Es va reulir contra ell i va abraçar-lo. Van dormir així, l'un al costat de l'altre. Al matí, de nou en Jauet va tornar a picar a la porta de la baixada.
5: Com vas, Ayala? Perdona per les molèsties, però en Paul té una trucada urgent. Caldrà que es posi les piles amb el seu telèfon mòbil. Crec que no podré assegurar-li aquest servei durant més temps. Ei, que treballo jo.
3: Atura de rondinar. Vols un cafè?
5: Mira, doncs sí. De fet, he portat croissants, té.
2: En Paul va aparèixer a la cabina.
5: Ha telefonat una tal Nawaj. L'altre dia no m'ho vas explicar tot. És una pel...
2: En Paul va despertar-se de sobte.
4: I què volia?
5: Ha deixat un missatge per a tu.
4: I doncs? Parla, Jauet. És quelcom de seriós.
5: Et demana d'assistir a les exèquies de la Laura Blanchet, que tindran lloc avui a les 2 de la tarda al crematori de Canet.

0: A l'interior del crematori hi havia poca gent. Alguns amics i col·legues de la Loga i els seus pares que havien vingut de Normandia. En Pol i la Yala estaven una mica retirats, tenien por per la Nawaja. Al matí havien decidit portar-la al vaixell si no tenia on anar-hi. De seguida ho veurien. En Pol havia sentit parlar d'algunes associacions d'ajuda als sense papers. Quan el contingut de la clau USB es difongués, ella deixaria d'estar en perill i potser aleshores podrien negociar amb en Costas. No van remarcar cap presència policial. Quan la cerimònia va començar, una silueta coberta d'un vel i que portava un xador tradicional va presentar-se a la porta. Va seure al fons. En Pol i la Yala van exclamar «Nawaja!». La cerimònia va desenvolupar-se amb molta normalitat. Tot just després va tenir lloc la cremació. Els presents es van anar retirant trobant la intensa llum del dia a la sortida. En Pol dubtava. La Nawaja va romandre durant una bona estona a l'interior. No sabien què fer. Mentrestant, van decidir esperar. Quan la Nawaja va sortir de l'edifici, un cotxe va sortir bruscament del pàrquing i va aturar-se davant d'ella, provocant un carrisqueig amb les quatre rodes. Va aparèixer en Menar, seguit per dos policies més. Van demanar-li els papers. Ella no en tenia. En Menar va voler treure-li el vel. Ella va negar-se. Protestant, es va posar a cridar. En Pol va saltar intentant interposar-se, però va ser retingut per un dels policies. L'altre es va encarregar d'arrencar-li el vel i el mocador que duia. Ella va tornar a cridar i, finalment, li va escopir a la cara. En Pol no s'ho acabava de creure. La noia del xador era una desconeguda, no era la Nawaja. La van detenir i la van ficar dins del cotxe de la policia. Llavors, en Menar li va dedicar un gran somriure a en Pol. En el moment en què el cotxe anava a arrencar, la noia va girar-se cap en Pol i la Yala per fer-los una picada d'ullet. Per un moment, tots dos van quedar-se perplexos. En Pol li havia explicat la situació a la Yala. Van reprendre el camí que els portava cap al pàrquing per trobar el seu cotxe. Un home, vestit amb uns pantalons i una jaqueta de color fosc, semblant als uniformes que porten els treballadors de les companyies funeràries i amb una gorra al cap, avançava lentament cap a ells. Portava un ram de flors. En el moment en el que es van creuar, l'home d'aspecte jove es va acostar a en Pol per entregar-li un sobre a la mà. En Pol se'l va mirar, els grans ulls de la Nawaja el van fixar amb un esplendor crepitant. Ella no es va aturar i va continuar així el seu camí. Però la porta d'una furgoneta blanca que es trobava a uns 10 metres d'on ells eren va obrir-se de sobte, provocant un gran estrèpit. En Costas va sortir. Darrere seu, uns agents van precipitar-se i van arrestar la Nawaja.
1: Bon dia, senyor Feder. Sabia que tard o d'hora ens tornaríem a veure. Només em calia ser pacient. Li agrairia que em donés el sobre que la Nawaja Beluca acaba d'entregar-li.
0: En Pol dubtava, però la situació s'havia tornat difícil.
1: Hem enregistrat tota l'escena. No m'obligui a forçar la situació.
2: Està cometent un terrible error, comissari. Prenent aquest sobre, donarà als responsables de la mort del seu lloctinent l'ocasió per silenciar l'afer.
1: No, senyor Feder. No en trauran cap profit. Faci un confiança, si us plau.
0: La Yala va intervenir.
3: En Pol té tota la raó. Aquests documents són l'única prova perquè tot aquest afer no sigui silenciat. L'hem de difondre.
1: Senyoreta Warshawski, no estem als Estats Units. La meva paciència té uns límits establerts. Podria fer que l'expulsessin del territori francès?
0: En Pol li va entregar el sobre. Va cercar la mirada del comissari Costas.
2: Almenys m'agradaria demanar-li un favor.
1: I ara? I per què hauria de concedir-li?
2: Miri, vaig salvar la vida de la seva lloctinent l'altra nit. Es tracta de la noia d'allà.
0: Va assenyalar la Bertó, que en aquell precís moment estava parlant amb la Nawaja.
2: En cap moment va entendre que l'assassí portava una armilla antibales. Aquest l'hauria mort.
0: En Costas va fer una ganyota sospirant...
1: Endavant, l'escolto.
2: M'agradaria que fes el màxim per la Nawaja.
1: Serà expulsada? Després d'interrogar-la, l'hauré de portar al camp de retenció administrativa de Ribes Altes i els propers dies agafarà un avió. No puc fer-hi res més.
2: Aquest camp és una vergonya! Després dels republicans espanyols, els jueus, els comunistes i els arquís. Vet aquí que ha arribat l'hora dels sense papers. Quin fàstic!
0: En Costa es va desviar la mirada. En Pol va sentir que s'havia molestat.
2: Ajudi-la! Gràcies a ella sabrà tota la veritat sobre aquest afer. Em sembla que la Nawaz ja ho ha pagat massa car.
1: Li prometo que ho intentaré.

0: Era l'última nit que passaven junts. La Yala agafaria un avió l'endemà a Barcelona. Ella va convidar-lo a sopar. Van escollir el Côte Vermeille, un restaurant especialitzat en marisc a prop del port. No hi havia molt ambient. En aquest període, els clients eren gairebé anecdòtics. Cada taula era un univers íntim i finit. Els cambrers, discrets i eficaços. La Yala s'havia maquillat i havia pentinat els seus cabells rossos. Les sabates de taló la feien més alta. Realment estava molt elegant. També en Pol s'havia arreglat posant-se una camisa i una jaqueta. Van estar parlant de tot una mica, sense fer cap comentari de la fe que els havia unit. Tot i sabent que havien fracassat tant en la realització de la sostracció de mostres com en aconseguir la còpia del dossier de la Laura Blanche. Quin interès tenia tot això en aquest moment? Aquell moment només era per a ells. Sabien que l'endemà no es veurien més. El vi era bo. De mica en mica la Yala es va anar alliberant. Una bogeria de sentiments subtils renaixien en ella. Van pagar el compte i es van retrobar en el moll. Ella va agafar-li la mà i es va estrènyer contra ell. Van caminar sense dir res. Un port, una nit i un univers a la vegada tranquil i inquietant. Amb les seves zones d'ombra ben marcades i de llums vives, les aigües dorments, que no tenien res a veure amb les esglaiadores tempestes que de vegades feien acte de presència, els gegantescos vaixells mercants tinguts d'arreu, els sorolls amenaçadors, un univers que torna insignificant als homes i alhora els acosta més els uns dels altres. Però al mateix temps que s'acostaven a la goleta, a la Yala se li anava formant un nus a l'estómac. Va intentar resistir-se, expulsant aquella por que s'emparava d'ella i que la norreava. Plena d'angoixa, sentia com s'anava recargolant sobre ella mateixa. Es va estrènyer encara més fort contra ell. A l'arribar al vaixell, en Pol va adonar-se'n que no estava bé. Tenia el cap baix i quan ell va intentar suaument d'aixecar-li, va comprovar aleshores que plorava en silenci. Va besar-la amb molta tendresa. La va abraçar per intentar calmar-la, però va continuar estant molt tensa. Finalment va dir que volia estar sola i se'n va anar a la seva cabina. Ell es va dirigir cap a la seva i es va adormir amb certa inquietud. La Yala va llevar-se en plena nit, va obrir la cabina d'en Pol i va ficar-se tota nua sota el cobrellit. La va deixar fer, retenint el seu alè, quasi intimidat. Quan va acariciar el seu rostre amb els seus dits, va sentir com unia els seus llavis amb els d'ella. El contacte de les seves pells nues els va electritzar, encara que ell no va voler forçar-la, tement una reacció negativa per la seva part. Van agafar-se el temps necessari per descobrir-se. La seva boca ardent i dolça, el desig se'ls va emportar. Va ser ella qui va prendre la iniciativa d'estirar-lo al llit per posar-se a sobre. Ell va sentir llavors que li agafava la mà per posar-la damunt dels seus pits tensos. Ella no va poder silenciar un gemec causat pel contacte i quan va voler penetrar-la, ella li va dir amb una veu que a penes va reconèixer.
1: Suaument. Fes-ho suaument.
0: Van fer l'amor durant una bona part de la nit. Quan un quedava extenuat, l'altre despertava el seu cos. Tots dos sabien que el temps que restava acabaria per separar-los i per aquesta última nit es volien lliurar completament. Van acabar adormint-se, arraulits l'un contra l'altre. La Yala va llevar-se de bon matí sense fer cap soroll. Tot i així, ell va sentir-la moure's per la cabina i després res més. Al cap d'un moment va cridar el seu nom. Va aixecar-se amb el cor a 100 per hora. Havia marxat sobre la taula uns mots. Pol, t'estimo tant si ho sabessis. Es va posar uns texans i un jersei i va sortir a correcuita per la passarel·la. El rellotge del port marcava 6:45. El seu tren sortia 5 minuts més tard. Va córrer fins a l'estació, el tren encara era allà, però a l'arribar a l'andana el tren ja estava en marxa. Va córrer més, de compartiment en compartiment, i finalment la va veure. Les seves mirades es van retrobar. Ella va aixecar-se per intentar febrilment obrir la finestra bloquejada. Ho va deixar estar. Enganxada al vidre, va cridar: «T'estimo!». El tren va endur-se-la.

0: Era un diumenge al matí. Ja feia més d'una setmana que la Iala havia marxat. Algú picava contra la carcassa de la goleta des de la passarel·la.
1: Senyor Feder?
0: En Pol va obrir el tauler i va pujar a la sobreproa. El comissari Costas se'l mirava somrient.
1: No porto cap ordre de res, només uns croissants. Serà tan amable de preparar-me un cafè?
2: Benvingut, comissari. Pugi a bord.
0: Pujant, va entregar-li la bossa de paper que contenia els croissants. Portava una petita cartera. Mentre el Pol preparava el cafè, en Fernan Costas anava descobrint la cambra d'oficials i, finalment, va seure a la banqueta.
1: He d'explicar-li diferents coses, però, per començar, doni'm notícies de l'americana. La Bertó, que li deu moltíssim, diu que feien una bona parella.
0: En Pol va somriure.
2: La veuré la setmana vinent, sí. Té intenció de comprar-se una casa i vol la meva opinió sobre la cuina.
0: En Costas se'l va mirar sense entendre res, fet que va divertir d'allò més. En Pol.
2: Vull dir que està prou bé, em truca força sovint. Tanmateix, he hagut de prendre un abonament per telèfon mòbil. El noi del bar del costat n'estava fins al capdamunt d'anar amunt i avall passant-me missatges. Una dona misteriosa i captivadora. Tinc moltes ganes de tornar-la a veure. El temps dirà.
1: Caram, sembla que és quelcom de seriós. La Bertó estarà contenta, però passem a coses serioses.
2: L'escolto.
1: La nau Aja ha arribat al Níger, al seu país d'origen. Jo mateix la vaig acompanyar a Niamey. Va ser en un vol regular, m'ho van permetre. Vaig tornar ahir al vespre. També he sabut que ella es beneficiarà d'un ajut per haver tornat, a part d'un crèdit pel desenvolupament. Té l'intenció de crear un laboratori d'anàlisis al seu país. És una jove brillant.
2: Ha mantingut la seva paraula. Li estic realment molt agraït. Per cert, què contenia el dossier?
1: Vostè va directe al gra. La pregunta que s'ha de fer és, van pagar?
0: En Pol li va servir un cafè i se'l va mirar amb certa curiositat. No se'n trobava d'homes com aquests tots els dies.
2: I la resposta és no?
1: Ben vist. Com sempre, només ho han pagat els personatges secundaris.
0: Va treure el retall d'una notícia de la premsa. Llavors es va assabentar del suïcidi del director d'un laboratori a Lió.
2: De qui es tracta?
1: Doncs es tracta del director de la tesi de la Laura Blanchet. Espantat pel que ell havia descobert, va telefonar-lo perquè l'aconsellés, però ell no va voler. Aleshores, algú va prendre la decisió de continuar endavant dins d'un context de màxim interès nacional, tal i com es diu en aquests casos. Aquests van demanar-li que la telefonés per dir-li que aniria a Perpinyà per trobar-se amb ella. Van quedar a l'estació. És el que van fer. Quan va comprendre que aquella trobada havia estat tot un parany per assassinar-la, va prendre la decisió de suïcidar-se.
2: I els cervells de tot aquest afer?
1: És per això que estic aquí. Ens han retirat la investigació. Han ofegat l'afer. Tenia raó.
2: I aleshores?
1: Aleshores, aquí té una còpia del dossier. Podríem dir que la mateixa Laura Blanchet va ser qui el va escriure. Crec que estaria d'acord amb nosaltres. Va constatar que un accident nuclear bastant greu havia tingut lloc a la vall del Roine, arrossegant un important abocament d'aigües contaminades. Vostè sabrà què fer per impedir que aquests fills de puta puguin dormir tranquils.
0: En Costas va donar-li la clau USB. En Stefan Zeller i en Julius Warshawski no podrien creure's aquest cop de bona sort.
1: I amb tot també he portat això. És una pedra que conté una mica d'urani. Se'n troben moltes a Níger. Tinc les referències geogràfiques. La nau Aja va voler cercar-la al desert especialment per a vostè. A l'avió vam tenir temps per parlar de moltes coses i vaig explicar la història de les pedres, del cementiri de Colliure. En fi, el mur de les pedres del món que vostè està creant al voltant de la tomba de la petita Debbie perquè ella no es trobi tan sola. La Bertó ha estat investigant sobre vostè. És ella qui em va explicar aquesta història. Ha commogut la nostra Bertó amb les seves pedres, senyor Feder.
0: En Pol duia a les seves mans la gruixuda pedra de color marró groguenc. Va pensar llavors en la que en Loïc Lebosa que li havia donat la vella de la seva mort. Calia posar-les totes dues en el mur. La Debbie estarà ben contenta. La mort de la nena li havia causat un dolor molt profund. S'havia guardat l'horror d'imaginar-se-la tota sola al cementiri. De vegades tenia uns terribles malsons on la veia tancada en el seu taüt sota terra. Havia quedat tan marcat que quan arribaven les fortes tempestes de l'est i el vent i la pluja ho escombraven tot el seu pas, li havia passat d'estar-s'hi tota una nit al costat de la tomba, vorejant els límits de la bogeria. A poc a poc havia anat fent-se la idea que construint-li un mur de pedres, cercant-les per aquí i per allà, arreu del món, la Debbie podria escoltar les històries de cada pedra, descobertes que agradaven molt als infants.
2: Vingui, comissari, la posarem al mur. Li parlaré de la petita Debbie i també li mostraré la tomba d'Antonio.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 23 d'agost del 1962, Pi de la Serra s'incorpora als 16 jutges quan tan sols tenia 20 anys. Quico Pi de la Serra és un guitarrista i cantautor barceloní, un dels representants històrics del moviment de la nova cançó. Els 16 jutges va ser un grup de cantants en català fundat l'any abans, el 1961, per Miquel Porter i Moix, Remei Margarit i Josep Maria Espinàs, agafant el nom d'un famós embarbussament de la llengua catalana, el famós 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. L'objectiu del grup era d'impulsar la nova cançó i normalitzar el fet de cantar en català. Pi de la Serra va ser, en el seu moment, el més jove a incorporar-s'hi. L'escoltem amb el tema No és veritat, del disc Triat i Garbellat.

0: Els d'Arrels.
1: Bon dia, jo em dic Daniel, tinc 9 anys. Jo m'agrada l'estiu perquè podem anar al bany, a la platja.

seu té gust de tramuntana, de sol i de sardana, i flor del Carigó, el vi del Rosselló, té gust de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de sorra i del primer poemari de l'artista rossellonès d'origen menorquí, Gumersind Gomila, La sorra calenta. Existeixen dues paraules per una mateixa realitat, l'arena i la sorra. L'arena del llatí arena, en el mateix sentit, és la forma que es fa servir generalment a les Balears i arreu. Tot i això, no és pas un castellanisme, com es llegeix al diccionari etimològic del Coromines. A diferència de la sorra, que és, cito Joan Coromines, una innovació que prové intrusament del llenguatge dels navegants i que, de fet, la sorra, originalment, era una arena gruixuda que servia de llast en les embarcacions. I ara passem al poemari del Gumersind Gomila, La sorra calenta i no pas l'arena calenta. Aquest poemari fou publicat el 1943 per la Societat d'Estudis Occitans a Tolosa de Llenguadoc. Primera cosa sorprenent, els occitanistes i en Gumersind Gomila era un mitjancer entre catalanistes i occitanistes i en plena Segona Guerra Mundial, en plena ocupació. De fet, el 1967, en Gumersind Gomila va publicar una segona edició amb un afegitó al mig. Però parlarem d'aquesta primera edició del 1943. Consta de dues parts. Una, que dona el títol al poemari, és La sorra calenta, amb 29 poemes, i l'altra, menys poemes, 17, es diu La Zavara Florida. A la nota preliminar de la segona edició, la de 1967, en Gumersind Gomila diu: es pot dir que fou un dels rars llibres catalans apareguts a Europa entre el 1940 i el 1945. Un poemari d'amor, d'amor de la vida, d'amor de les noies, d'amor de la platja, d'amor del sol. Un poemari que passa essencialment a la platja del Racó, una platja que uns quants anys abans havia viscut la retirada, l'horror dels camps de concentració. D'això no hi ha res en el poemari. Diu també en aquesta nota preliminar de la segona edició: aquests versos foren escrits amb l'entusiasme natural de la joventut, la pell sucarrimada pel repetei del sol damunt la platja i el gustet sal del vent marí damunt els llavis. Sucarrimada, sol, gustet, salat. Ja veiem aquesta literació en S, que serà molt important. Bueno, la joventut, bueno, relativa, perquè quan comença a escriure aquests poemes, més o menys sobre els primers anys de 1930, bueno, va cap als 30 anys. Citaré únicament uns quants versos per donar-vos un tastet i esperar amb fruïció la publicació de les obres completes, poètiques completes, per l'Ismael Pellegrí Pons, segurament el 2027, per l'editorial 1984 a Barcelona. En matinejant a la platja, llegim: la sorra és neta i clar i llisa, no hi ha passat encara ningú. La platja és virginitat. A tres minyones quan troben un minyó. Tres minyones quan troben un minyó passen tot sol damunt la platja. El sol en el sorral justifica només nostra presència. parli, remou la sorra tendrament com si trobés la frase soterrada. Ja veiem el moviment dels dits per la platja del vent també. Els déus a la platja, la mar, el sol, el vent, idolatria. Qui diria que els segles han passat? Sempre l'amor etern omplint el dia, sempre l'hora cantant l'eternitat. És temps de collir el dia. És el famós carpe diem de l'Horaci. És una cosa que és atemporal, més exactament intemporal, i es pot entendre aquesta publicació per un poeta que seria un dels creadors, el 1945, de l'Institut d'Estudis Occitans. Per acabar, citaré el rellotge de sorra, que al meu parer és el punt màxim del poemari. El llegiré totalment, perquè tot hi és, i aquesta imatge del carpe diem d'Horaci. Rellotge de sorra, deixa'm dormir, t'he dit, i m'he estirat damunt la sorra calda de migdia. I tu, t'has assegut al meu costat, com l'àngel de la Santa Companyia. Feliç de sol, fingeixo de dormir, i et sento com respires a ma vora. Jo voldria romandre sempre així, jo voldria oblidar que passa l'hora, però tu no et resignes al meu joc de tenir-te una mica abandonada i m'acaricies amb ta mà de foc la meva cabellera desbruixada. Després, omplint tu puny de fina sorra, la vas vessant gra a gra damunt mon pit, sols per dir-me que l'hora sempre corre, sols per dir-me que tregui de l'oblit. Passeu un bon dia pensant en aquest rellotge de sorra, que és una figuració de la nostra vida, del temps que passa i de l'amor.
0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Jo em dic Mila, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè anem a la platja i a la piscina. I...

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la part alta de Tarragona, un espai on ja a l'edat antiga hi havia un temple d'August que coronava aquesta ciutat. L'espai ha estat un lloc de culte de les diferents religions que han passat per aquesta ciutat i des del segle XII s'hi alça la magnificent Catedral de Tarragona. La catedral és un gran edifici de planta de creu llatina de més d'un centenar de metres de llarg, que combina elements del romànic i del gòtic. La façana principal, que dona a la plaça de les Cols, té una portalada gòtica de grans dimensions i la rosassa, que és el finestral rodó de les esglésies. Aquesta rosassa és la més gran de Catalunya, amb 11 metres d'alçada. La catedral està dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciutat i de qui, diuen, conserven el braç incorrupte, una relíquia que treuen en processó pels carrers de Tarragona cada 23 de setembre, amb un seguici de cultura popular que és un dels moments més destacats de la seva festa major. Del sostre de la nau penja un antic canelobre anomenat Salomonet de les Matines. Diu la llegenda que una nit de Nadal uns pescadors de la ciutat estaven atrapats enmig d'una gran tempesta i no existint aleshores fars, estaven desorientats en la foscor. A la catedral s'hi estava celebrant la missa de gall i just quan els mariners havien perdut tota esperança, l'acòlit va encendre les espelmes del Salomonet i la llum es va filtrar per la rosassa de la façana principal que mira cap al port. Els tripulants de la barca van veure el raig de llum entre la foscor i dirigint-se cap a ell van trobar el moll salvant-se d'una mort segura i corrent cap a la catedral per explicar el que consideraven un miracle. Anys més tard, el gran poeta Jacint Verdaguer va recollir aquesta mateixa història a les seves rondalles. La catedral també acull el Museu Diocesà, que custodia la tomba d'un conductor de quadrigues de l'època romana. Els àurigues eren, sens dubte, els ídols esportius de la població de Tàrraco, fins i tot per damunt dels gladiadors. A la ciutat se'n coneixen dos, i la tomba d'un d'ells, anomenat Autíquas, es conserva a la col·lecció arqueològica del Museu Diocesà. Autíquas era esclau i la tomba li van dedicar els seus amos i hi apareix representat vestint l'uniforme típic dels aurigues. Du a la seva mà una palma, que és el símbol de la victòria dels romans, i una llarga inscripció explica la seva història. Just quan als 22 anys havia fet el salt dels carros de dos cavalls als de quatre, una estranya malaltia va fer que es morís. Al claustre de la catedral de Tarragona, construït entre els segles XII i XIII, s'hi organitzen concerts del Tau, el Festival de Música Antiga de Tarragona. I el 2024 hi va actuar Marta Mateu, a qui ara sentirem interpretant El Mariner, que forma part de quatre cançons tradicionals catalanes, amb l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae.

0: El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
3: L'estiu 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

Els polifacètics, l'exambusto amb l'escorça va canviant. L'exambusto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també l'any 2001 guanyarien 5 premis en Enderrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, l'Exambusto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

0: Ella i el seu fill, una cançó de l'àlbum La Caixa que puja i baixa de l'any 1995, que ens ha permès arribar a aquests 10 minuts musicals amb l'Axe en Busto. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb l'Axe en Busto.
1: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'agic a Misnir. Tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina, a la platja.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

El meu cor també viu enamorat, sí, d'un arbre molt més fort que el roure, més verd que l'alzina, més alt que el faig, més valent que cap més arbre nostre.

cançó del capvespre blavós i roig, que la soca canta qui l'abraça. El darrer pagès, el darrer pastor, dels darrers camps verds.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encenem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
2: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent, ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem, però si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab. És el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix. Aquest vent de xaloc que doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana a càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la Rosa dels Vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment, a Terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: cablejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest, oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí en la península ibèrica, al passar el temps, se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Piqui i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco, s'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Marinada Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la Sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 2 de 7 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La copla serà la copla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la Sardana d'en Camp amb les coples Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols, en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la Sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les coples Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve a 8:15 del vespre hi ha el concert de sardanes i música per a copla de les Borges del Camp a l'Hort del Dasca amb la copla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'Aplec Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern a Monicrits i Somnis del Pla, més de la copla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de copla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest Aplec Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la copla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva Festa Major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Copla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les coples participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Copla amb la Reu Jove i el grup aprenc Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fang, que els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Casellas i la copla Reus Jo.

0: Això era l'Havanera de Canyes i Fang, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cupla Reus Jove.
1: Cuplejant.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Agost d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Om. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat. A les plataformes digitals hi ha una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
4: El disc Salsa Catalana del 74, un disc de l'orquestra Mirasol, un disc que marca una època. A Barcelona és temps de rock progressiu, de jazz rock i de cançó catalana. Tot barrejat. Xavier Vallès i Víctor Amant, per exemple, que van crear l'orquestra Mirasol, acompanyaven també l'Ovidi Montllor. Després la formació canvia de nom, es posa Mirasol Colores i es desvia cap a la música salsera. Les influències de músics com Chick Corea o Herbie Hancock es noten i es fan evidents amb el títol d'alguns temes com aquest, Hancock.

I'm Cock, del disc Salsa Catalana del 74 de l'orquestra Mirasol. I després d'escoltar un tema dedicat a en Cock, escoltarem el pianista mateix, el pianista Herbie Hancock, en un disc del saxofonista Joe Anderson del 1995. És un homenatge a Antonio Carlos Jobim amb composicions seues. Jobim va morir just abans de sortir el disc. Amb músics americans, ja he parlat d'Herbie Hancock, i músics brasilers com la pianista Eliana Elias.

Felicidade, del disc Double Rainbow de Joy Anderson. L'any 2014 es van publicar diversos enregistraments que havien fet el guitarrista belga René Thomas i el pianista francès Henri Renaud. René Thomas, que va morir el 75 després d'una crisi cardíaca en una gira a l'estat espanyol. Havia participat 10 anys abans a un dels primers discos de Francesc Pi de la Serra, un dels millors de la nova cançó catalana d'aquell moment.

0: Bar Pat és un tema amb el guitarrista René Thomas i el pianista Henri Renaud. Abans l'orquestra Mirasol i després el saxofonista Joe Anderson.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, jo me dic Liam, té 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina, podem anar a la platja perquè els flors són...

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Avui els 20 de clàssica amb tres obres ben populars que molta gent coneix. Com La pavana de Fauré, que ha estat adaptada al cinema, al jazz, al rock. Una obra escrita a finals del segle XIX i que a començaments del XX va servir per un dels espectacles dels ballets russos. Va inspirar també una peça molt coneguda de Ravel, quan aquest era alumne de Fauré, La pavana per una infanta difunta. Doncs escoltem La pavana de Gabriel Fauré amb el cor i l'orquestra de París.

La pavana de Fauré amb el cor i l'orquestra de París sota la direcció de Paavo Järvi. 60 anys abans que Fauré composés la seva pavana, Schubert composava un dels seus quintets més populars, la truita. Piano, violí, viola, violoncel i contrabaix. Schubert tenia 22 anys. El fet que l'actor i cantant Francis Blanche en fés una paròdia, el complexe de la truita, segurament que va ajudar a la seva popularitat a l'estat francès. Ell va utilitzar el quart moviment, nosaltres escoltarem el segon.

El segon moviment del quintet, la truita de Schubert. I per acabar, un altre tema ben popular, aquest gràcies a la publicitat i al cinema. Stanley Kubrick la va utilitzar. El vals de la suite per orquestra de jazz número 2 que Shostakovich va estrenar a Moscou el 1938. La partitura original es va perdre durant la Segona Guerra Mundial i anys més tard es va descobrir una versió per piano a partir de la qual es va poder reconstruir i orquestrar.

0: El vals de la suite per orquestra de jazz número 2 de Shostakovich amb l'Orquestra Filarmònica de Radio França, amb Pavo Jarvi a la direcció. En els 20 de clàssica d'avui també hem escoltat Fauré i Schubert amb obres ben populars.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester. Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'adic aquell jo. Tinc 8 anys i agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.
2: Adeu!

mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir el menyspreu, el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Als 20 de jazz d'avui ens aproparem al blues des de la cançó i el rock. Pel rock, un home que sempre ha fet evident que del blues venen les seves arrels musicals. Eric Clapton, el guitarrista anglès, que quan parla d'influències cita B.B. King, Albert King, Buddy Guy i sobretot Robert Johnson. Eric Clapton, un dels guitarristes més influents en el rock, un dels seus temes més coneguts, Layla, de la seva època amb Derek and the Dominos, una cançó d'amor a la dona del seu amic George Harrison. L'escoltarem desendollada, amb guitarra acústica, en un concert del 1992.
4: See if you can spot this one.

Laila, la famosa cançó d'Eric Clapton en un concert acústic del 92. I en la cançó francesa hi ha diversos cantants que es mouen prop del blues o clarament dins del blues. Bill Derema, Paul Persona o Tiefene són alguns exemples. Escoltarem aquests dos darrers en un disc que van fer el 2007, amicalment Bluesman. Tiefene i Persona havien treballat junts fent cançons per un disc de Johnny Hallyday que finalment no es va fer. Ells van decidir fer-lo pel seu compte.

amicalment Bluesman, el disc que van fer el 2007, i Fena i Paul Persona. I acabarem encara amb accents de blues. Dins de la cançó catalana en tenim molts exemples. Els nostres blues de Picolat o Big Mama són dels més evidents. Però avui serà Lluís Llach, que ja hem escoltat en aquesta emissió. Ell sempre ha reconegut la seva admiració per la música negra, els espirituals negres o el blues. Va haver una època en la que sovint es llançava improvisacions pròpies d'aquesta música. Del disc T'estimo del 1984, No abarateixis el somni. No.

0: Lluís Llach amb el disc T'estimo del 84, la cançó No abarateixis el somni. Avui accents de blues, abans hem escoltat Eric Clapton i després Tiffany i Paul Persona junts.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Toluges, 95. Me canso.

0: Pardi.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, busca el lloc a la trinxera. Vaga ofensiva, pocs dos dies, emissiva, corre de boca a orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes.

Tu te vestí de blanc a modo del mercant. La primera robada que de mi ambido he faito foguet de despenjar l'abuso de me comprenets. Foguet de despenjar l'abuso d'un abat.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Simon, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè pot anar a la piscina, pot menjar glaces i és tot.
2: Qui som? Quan som? On som?

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Dmitri Xostakóvitx va escriure la seva primera simfonia a la fi dels seus estudis en composició al Conservatori de Música de Petrograd, doncs Sant Petersburg. L'obra va ser escrita el 1925 i estrenada l'any següent per l'Orquestra Simfònica de Leningrad. Tenia 19 anys quan es va estrenar la simfonia. Va tenir molt d'èxit, un èxit que va continuar a altres països, amb Bruno Walter interpretant-la a Europa i Leopold Stokowski als Estats Units. Doncs, Xostakóvitx, ja de ben jove, era conegut internacionalment gràcies a aquesta primera simfonia. Escoltem l'Allegro, que és el segon moviment.

El segon moviment de la Simfonia número 1 de Shostakovich amb la Mariinsky Orquestra dirigida per Valery Gergiev. Un dels primers mecenes importants de Beethoven va ser el comte Ferdinand Wallstein, un noble alemany que va donar una beca a Beethoven per anar a Viena el 1792. Beethoven ja havia estat a Viena per una breu estada, 5 anys abans, sembla per rebre lliçons amb Mozart. No se sap si les va rebre. La cosa és que el 1792 Mozart va morir i Beethoven va estudiar finalment amb Joseph Haydn. La sonata per piano número 21 la va escriure Beethoven l'estiu del 1804, un moment molt productiu per ell. Va ser l'any que va completar la tercera sinfonia, l'Heroica. Beethoven va voler recordar amb aquesta sonata el seu primer mecenes important i li va dedicar la sonata al comte Wallstein, d'aquí el nom amb què la sonata és coneguda. Escoltem el tercer moviment amb Vladimir Horowitz.

El tercer moviment, un rondo de la sonata per piano número 21 de Beethoven amb Vladimir Horowitz. I per acabar, Schumann va escriure el 1838 les escenes d'infants, en un moment en què estava lluny de la seva promesa la pianista Clara Wieck, que estava de gira, més coneguda després com a Clara Schumann, quan es van casar. Són petites peces per piano. Escoltarem la número 7, amb el títol Somiant, que és la més coneguda del conjunt. Va esdevenir una cançó de dol. Va ser interpretada en memorials de la Segona Guerra Mundial, especialment a Rússia.

0: la peça número 7 de les escenes d'infants de Schumann amb el títol Somiant, que hem escoltat amb Marta Argerich. Avui hem escoltat en aquests 20 de clàssica Shostakovich, Beethoven i Schumann.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dius Camelia, ten 8 anys i jo m'agrada anar a la piscina, a la platja i menjar glaça.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
3: Els 20 de jazz d'avui els començarem amb els Gotham Project. Aquest grup on hi trobem, bàsicament, un argentí, Eduardo Makarov, un suís, Christophe Müller, i un francès, Philippe Cohen Solal. Barregen el tango, la música electrònica, textos diversos. El disc que escoltarem el van fer el 2004. Inspiración, Espiración. És un disc de mescles de la pròpia música i d'altres músics. Philippe Cohen Solal, que fa de productor, ha fet aquestes barreges sonores. El tema que escoltarem és un bon exemple de tot això. Un estàndard de Thelonious Monk, Round About Midnight, i afegeixen la trompeta de Chet Baker, que en aquell moment ja feia 14 anys que era mort, i un text de fons.
4: I a la 1.02 és el moment en què más se acerca. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es el que hace la traducción. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter.

parte, faccio una scoperta diretta.

Round About Midnight del Gotham Project, amb la incorporació de la trompeta de Chet Baker del seu disc Inspiration del 2004. Jazz amb tocs africans fet per canadencs. És la Soul Jazz Orquestra, oberts a totes les influències possibles. El disc que escoltarem, Inner Fire, del 2014, hi trobem també sons i ritmes caribenys. Ells expliquen que és el resultat d'haver treballat amb músics de Cuba i Haití. I en el tema que escoltarem diuen que s'han deixat influenciar per les orquestres egípcies.

la Soul Jazz Orquestra del seu disc Inner Fire del 2014. I acabarem amb un altre disc multicolor, és un disc d'Idris Akamor, de Chicago, un artista múltiple i a més un músic multiinstrumentista, actor, compositor, productor. El seu tercer disc, Homage a Tacuba, el va fer el 2004.

0: Taverna de Dolores, del disco Mas tu Cuba, d'Idris Akamor. Abans, els Gotham Project i la Soul Jazz Orquestra.
1: Bin de Jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Abibes, 88.2.
3: Al teteo.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: 15 anys de pell rosa, a 37 degrés, 40 quilos que passen pels carrers.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: No se sap ben bé per què el concert per piano número 5 de Beethoven se'l coneix amb el sobrenom de l'emperador. No va ser el mateix Beethoven que li va posar. Diu la llegenda que va ser un soldat francès que, impressionat per l'obra, va cridar «És com l'emperador!», tot referint-se a Napoleó. És una obra molt popular. En un d'aquests rànquings, que es fan de tant en tant, va ser el número 1 de la llista dels 100 millors concerts clàssics. Escoltarem l'Adagio, el segon moviment. Va ser part de la banda sonora del film de Peter Weir, El cercle dels poetes desapareguts, del 1989. El piano, Glenn Gould.

L'adagio, el segon moviment del concert per piano número 5 de Beethoven amb Glenn Gould i l'Orquestra Simfònica Americana dirigida per Leopold Stokowski. Tot de peces de la música clàssica s'han utilitzat al cinema. Aquest Beethoven que acabem d'escoltar va ser, ja ho he dit, a la banda sonora del Cercle dels Poetes Desapareguts. El fragment que escoltarem de Lucia di Lammermoor de Donizetti el va utilitzar Luc Besson pel seu film El cinquè element del 1997. L'òpera es va estrenar a Nàpols, en italià, el 1835 i 4 anys més tard en francès a París, amb diversos canvis. És una obra que ha mantingut sempre l'interès del públic. Un dels moments més apreciats és el que escoltarem, Il dolce suono del tercer acte.

0: Il dolce suono del tercer acte de Lucia di Lammermoor, de Donizetti, en un disc amb Montserrat Caballé, en Murray i Josep Carreras, amb Jesús López Cobo dirigint la New Filharmonia Orquestra.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Elna, 95. Soir.

0: petites veus d'arrels.
1: Bonjour, me dic Ilian, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè pots anar a la platja.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A la Tour de França, el 95.
2: Si per atzar la vida escriu que és massa cruel morir

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Un contrabaixista de jazz i un guitarrista de flamenc, Dave Holland i Pepe Habichuela, en un disc amb temes escrits pel guitarrista seguint diferents ritmes flamencs, el fandango, hi ha tangos, taranta, rumba, boleries. Escoltarem una rumba flamenca d'aquest disc que van fer el 2010.

Dave Holland i Pepe Avizuela del disc Hands del 2010. I ara dos pianistes, no pròpiament de jazz, però que es troben per fer jazz, partint de composicions de músics del barroc. Són Manel Camp i Ludovica Mosca, que han aplicat el llenguatge jazzístic sobre temes de Couperin, de Rameau, Scarlatti i, sobretot, de Joan Sebastià Bach. L'any 2000 van fer el Bach Jazz.

Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo és el títol d'aquest tema de Joan Sebastià Bach, jazzistificat per Manel Camp i Ludovica Mosca. I acabarem amb un gran èxit de Carlos Gardel, aquell gran cantant de tangos argentins. És la cançó Volver, la va fer l'any 35. L'escoltarem amb el trompetista italià Fabrizio Bosso en companyia del saxofonista argentí Javier Girotto en un disc que van fer el 2008 amb temes llatinoamericans.

0: Volver, del disc del trompetista Fabrizio Bosso, el disc que portava per títol Soul Latin Mood del 2008. Abans hem escoltat contrabaix i guitarra, Dave Holland i Pepe Avichuela, i dos pianistes, Manel Camp i Ludovica Mosca.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels. A Ceret, 88.2.

0: guanyes serà tot teu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: La Tordocarol 93.1.

veus de Reus.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

substàncies no gaire clares, i dona el descart que es tracti de nous casos de

0: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Ràdio Arrels, a la Vall de la Castellana.
2: 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
3: Radio Arrels.

nostre amor podria haver durat molt temps, molt temps, molt temps.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A la Llaguna.

Da-da.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

marquen-se amb mala mar els ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

només per a tu. Només per a tu, només, per a tu, només. Per tu, només, per a tu, només, per a tu. Per a tu, només, per a tu, només, per a tu.

Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu escolota i li han de...

per donar compte al rei. A Nàpols varen anar i el rei

i era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates i llavors amb fullana i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart i en Fornit i l'Otot Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

Després d'aquesta endemesa tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant.

0: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Espirà de l'Aglí, 96.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.